0: A veces, encontrar un buen especialista en cirugía plástica, estética y reparadora nos puede resultar difícil. Si buscamos confianza y una reconocida experiencia profesional, aquí en La Ribera inmediatamente pensamos en el cirujano plástico José Mayén, con más de 30 años al frente de varios centros de referencia y ahora también en Valencia, en la clínica Ribera Mestalla, con la seguridad de operarte en el hospital Ribera Imske. Cirugía plástica, estética y reparadora con el doctor José Mayén. Infórmate en riberamestalla.com.
1: Vaya, ¿has cambiado ya las ruedas?
2: Sí, en mi taller de siempre.
1: ¿Y qué te han montado?
2: Kumho. Llevo un montón de tiempo usándolas y no me han fallado nunca. Para las cosas importantes, no me la juego.
3: Kumho Neumáticos. Control para la vida real. Proveedor oficial de neumáticos de la Liga Endesa.
0: El mes de setembre és una data assenyalada per als més menuts de la casa que ja tornen al col·le després de les vacances d'estiu. Aquesta és una bona excusa per a reutilitzar els materials escolars que cada any suposen una despesa extra per a les butxaques dels pares. Recordeu també que al contenidor blau tirarem els residus de paper i cartó com els folis que ja no serveixen. Al contenidor verd tirarem els envasos de vidre i al contenidor groc els envasos lleugers. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració.

0: Lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45 o 49%, se quede en un 15%.
1: Una subida de la energía que está detrás del alza de la inflación, que va a cerrar septiembre en el 4,9% según el dato adelantado del INE. También cierra el mes al alza el Euribor a 12 meses, el indicador más utilizado para el cálculo de las hipotecas variables en España. Terminará septiembre con una tasa media del 3,2%, su nivel más alto en dos años. Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: Bon dia. En les pròximes hores passa a disposició judicial l'home acusat d'assassinar a la seva parella, una dona de 33 anys a Benidorm. La Policia Nacional també ha arrestat a dos amics d'ell, acusats d'encobrir el crim perquè haurien ajudat a traslladar el cos de la víctima fins a una zona de camps entre Benidorm i Finestrat. L'Ajuntament de Benidorm ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat a Estorona concentració de rebuig. També hi ha minut de silenci convocat per la delegació del govern. Més coses, este matí a Teruel, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat, Vicente La Fuente, participa en una jornada sobre el corredor que uneix el Mediterrani amb el Cantàbric, organitzat pel govern d'Aragó. També participa en este encontre el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, juntament amb el president del govern d'Aragó, Jorge Azcón, i el de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco. I Guàrdia Civil, sanitaris, bombers i policia local han participat en tasques d'auxili i reanimació d'un home de 77 anys que estava inconscient a l'interior del seu domicili a Sant Vicent del Raspeig, Alacant, després que, pel que sembla, patira una caiguda a la dutxa i no responguera. I amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora el pròxim 10 d'octubre, Planeta de Llibres posa en marxa una nova edició de llibreries de guàrdia, la iniciativa de la divisió editorial del Grupo Planeta, que des de fa anys convida a reflexionar sobre el paper que exerceixen la lectura, la cultura i les llibreries en la cura de la salut mental. Com a novetat d'esta edició, Llibreries de Guàrdia col·labora amb xats les Jornades de Salut Mental i Cultura, que se celebraran fins a l'1 d'octubre i que reuniran en el Centre Esportiu Cultural La Petxina de València a professionals de la psicologia i la psiquiatria, educadors, investigadors, escriptors i artistes.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía, escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Yo creo que ya has ganado.
1: No.
0: Yo creo que
1: porque
0: ya
1: os voy a llevar a Estambul.
0: A ver.
1: Y son cosas que se baja JF a internet. No, son cosas que JF se compra.
0: Soy testigo de que está aquí en los formato bebés físico.
1: Dolandere Big Gang. O sea, ese rollazo.
0: En esto gasta su dinero JF.
1: Sí, sí, por eso la pasta. Y te dejo ya la última.
2: Es una banda turca, entiendo, ¿no?
1: Una banda turca haciendo clásicos del rock con ese toque oriental.
2: Vale.
1: Pues mira, terminamos con los Flaming Lips en un tributo a ese álbum de Deep Purple, y ya os dejo con esta marcianada que os despidáis. Es una banda seria, ¿eh? Lo que pasa es que son marcianos.
2: Mañana a las 6 de la mañana, siempre en Canarias, empieza este programa de nuevo con el ingeniero Montes, con la torre y con el resto del equipo. Y luego ya nos vamos incorporando los demás. Y ahora ya comienza la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Final marciano.
0: Sí, la despedida más rara que no he dicho nunca.
2: Muy marciano. Bueno, gracias Jota, gracias Jorge, que tengan todos ustedes una feliz tarde. Y hasta mañana, adiós.
3: ¿Conoces la red de factorías industriales del Ayuntamiento de Madrid?
4: El Ayuntamiento de Villena, sobre el robatori del tresor de la localitat, s'ha constituït este matí una sessió en la qual s'acorda demanar 17 compareixences, entre les quals estan les de la consellera de Cultura, Carmen Ortí, i les d'altres càrrecs polítics i tècnics, com ara la secretària autonòmica de Cultura, Marta Alonso, i l'exdirectora general de Patrimoni Cultural, Pilar Tebar. I la Policia Nacional ha detingut a Alacant un jove de 23 anys acusat de furtar dos targetes bancàries d'un conegut seu al descuit i usar-les sense la seva autorització, causant un perjudici econòmic de 4.500 euros. I un home de 36 anys ha ingressat a la presó provisional i una jove de 18 ha quedat a disposició judicial per al seu posterior ingrés en un centre de menors després de ser detinguts, acusats d'estar implicats en diversos robatoris a persones d'avançada edat a Borriana i la Vall d'Uixó a Castelló. Més coses, l'Associació Valenciana d'Agricultors ha valorat la segona convocatòria d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura per a joves llauradors, que cobreix també els 41 sol·licitants que van quedar fora de la primera convocatòria. Les ajudes són de 30.000 a 80.000 euros per a joves i de 20.000 a 70.000 per a nous agricultors, en funció, això sí, dels criteris complits, fins a un total de quasi 10 milions. El termini per a tramitar-les començarà el 5 d'octubre i estarà obert durant dos mesos, segons ha indicat Abasacha. I un estudi liderat per l'Institut Incliva, l'Hospital Universitari Clínic i el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa, amb la col·laboració de la Universitat de València, ha analitzat l'eficàcia d'una intervenció per ajudar a deixar de fumar a pacients després d'un infart agut de miocardi. Segons els investigadors, la intervenció frega taxes d'abstinència tabàquica d'aproximadament el 90% als 6 mesos i del 80% un any després de l'infart.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: España y particularmente en Madrid entendió que teníamos que poner.
7: Más de uno, La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
8: Saludos amigos, muy buenas tardes y bien queridos todos aquí en Más de Uno La Ribera. Un día más, la felicidad nos invade. Es martes y un día más, los de siempre dispuestos a contarles todo aquello

els alimentadors que coneixen, són coneixedores de, dels gats que ja estan allí, que ja viuen allí en la muntanyeta, també se suma pues, que quan venen, pues, venen més cuidats, venen

0: ¿Es obligatorio también el chip en los gatos?
1: Correcte. La normativa de benestar animal és molt clara en el que respecta la identificació, perquè això ens ajuda en tots els sentits, tant si és l'animalet expert com per a poder fer la detecció. I també per al tema de les colònies felines, que són responsabilitat de l'Ajuntament, també han de tindre el seu xip. És una feina que ara els ajuntaments és un repte que els ajuntaments tenen que anar fent a poc a poc.
0: Pobre animal, no? De repente encontrarse en esa situación.
1: Sí, la veritat és que ahí és una de les coses en les que volem fer èmfasi. Abandonar els gats i fer creure que per conviure en altres va a fer-te sentir millor, de que l'abandonament no ha sigut tant abandonament, és completament fals. Exposar-lo per a començar a un canvi tan radical com viure en una casa i tindre una vida certament tranquil·la i controlada, viure en un clima pues, obert i, en definitiva, salvatge, és un canvi que, en concret, els felins són molt sensibles a aquest tipus de canvis i es pot afectar anímicament fins a un punt que els pot costar la vida, i sumats a deixar-los a la intempèrie davant de les adversitats incontrolables com accidents, com malalties, males alimentacions, perquè encara que les alimentadores facin tota la feina possible per procurar que l'alimentació es faci de forma correcta, que per això ells tenen una acreditació, perquè tenen una formació al respecte, al estar en un lloc on pot anar qualsevol persona, no podem assegurar que això passi. Aleshores, sí, abandonar un animal és una temeritat i sobretot és il·legal.
0: Xavi, ya para concluir, ¿qué se va a hacer desde el ayuntamiento o qué se puede hacer y cuál es el llamamiento que hacéis?
1: Primerament, conscienciar, fer present el problema, perquè la veritat és que és un problema que ha anat creixent i crec que tenim que atajar des de la pedagogia, i després ficarem les mesures en matèria de seguretat per tractar de fer... trobar responsables de gent que ho faça, que creiem que és una manera que lamentablement s'ha de recórrer per aconseguir que es frene, i paral·lelament continuar en el mètode de cerca, esterilització i retornament, per a anar controlant les colònies i que vagi minvant la població i que no hi hagi un creixement descontrolat.
0: Pues le agradecemos mucho a Xavi Foss, concejal de Bienestar Animal de Sueca, que nos haya atendido. Muy amable. Y seguimos en otras citas. Gracias.
1: Muchas gracias. Una persona.
2: Ocasión Plus. Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Ven, ven, ven. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Ven, ven, ven. Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna, Sagunto y Gandía. ¡Visítanos! ¡Ven a Ocasión Plus!
3: A veces, encontrar un buen especialista en cirugía plástica, estética y reparadora nos puede resultar difícil. Si buscamos confianza y una reconocida experiencia profesional, aquí en La Ribera inmediatamente pensamos en el cirujano plástico José Mayén, con más de 30 años al frente de varios centros de referencia y ahora también en Valencia, en la clínica Ribera Mestalla, con la seguridad de operarte en el hospital Ribera Imske. Cirugía plástica, estética y reparadora con el doctor José Mayén. Infórmate en riberamestalla.com.
4: Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobrixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
5: El gospel més espectacular arriba a Cullera. Concert de Modern Spy Gospel Core, Megoc, a benefici d'Afasu. Més de 100 veus en directe i una potent banda que et farà vibrar i emocionar-te. Dissabte 3 d'octubre, a les 8 de la vesprada, a la Casa de la Cultura de Cullera. Venda anticipada d'entrades les 24 hores a dentralia.com o dimarts i dijous de 5 a 7 de la vesprada a la seu d'Afasu, carrer del Riu, número 9. Més informació al Facebook i Instagram. Organitza Afasu, Associació de Famílies Afectades per la Síndrome de Wolfram. Col·labora col·laboren Ajuntament de Cullera i

0: Pero en realidad ten en cuenta, yo siempre ho dic, soc el pessimista de l'agrupació, però bueno, nosaltres estem patint molt el tema de la competència online, estem patint molt el tema de les superfícies i bueno, està costa subsistir. És cert que l'agrupació de comerç està fent molt per el xicotet comerç, per el comerç que acaba d'obrir, per el comerç que ja està molt temps establert. Ara anem a fer també, bueno, l'Ajuntament fa un guardó per al comerç que té més prestigi o que té una directora de carrera, i l'agrupació de comerç també col·labora en aquest guardó fent propostes, en fi, proposant algun dels comerços que tenim associats. Estem ahí, nano, estem ahí.
1: Pues de eso se trata, de estar ahí. Jordi Ferris, vicepresidente de AXA. Gracias.
0: Gracias a tu, Lluís.
1: Que vaya bien. Hasta luego.
0: Ja xerrem. Adeu, adeu.
1: Llegamos a la 1 de la tarde, como siempre, noticias, y volvemos.

0: Más de uno. Notícies, Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Consternació i dia de dol a Benidorm per l'assassinat d'una dona en un crim masclista. Vesprada, està previst que els tres detinguts passen a disposició judicial en les pròximes hores i hi ha novetats pel que fa al cas d'una presumpta agressió racista a tavernes de la Vall d'Igna. Estes i altres notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Isaac Sancho. L'Ajuntament de Benidorm ha convocat este matí una concentració silenciosa per a condemnar l'assassinat d'una dona de 33 anys a mans de la seva parella. Este home està detingut, també altres dos acusats de col·laborar en el trasllat del cos de la víctima. Està previst que els tres passen en les pròximes hores a disposició judicial. El consistori va decretar este dilluns, coneguts els fets, un dia de dol oficial. Toni Pérez, alcalde de Benidorm.
2: Han sido 3-5 minutos de silencio, pues en memoria y en respeto a esta persona, mujer, joven, en un caso de violencia de género, que al mismo tiempo condenamos y mostramos nuestra más enérgica repulsa. Y yo creo que el pueblo está en esa sensación a la que nos lleva cada víctima de esta auténtica lacra.
1: Els minuts de silenci s'han succeït a les portes de seus d'institucions, com ara les Corts Valencianes o la delegació del govern, Amparo Sánchez.
3: El subdelegat del govern a la província d'Alacant, Manuel Pineda, ha assenyalat després del minut de silenci celebrat en la capital alacantina que el cas s'està investigant i ha relatat que la parella d'origen brasiler portava 2 mesos vivint en Espanya.
4: Eran pareja y bueno, como lo que se ha comentado, ¿no? Que eran las dos personas que encubridoras, pues fueron a la comisaría a declarar el hecho y de momento es lo que se sabe. A partir de mañana pues pasarán a disposición judicial y se podrá profundizar.
3: Segons han confirmat fonts coneixedores de la investigació, la víctima, de 33 anys, igual que el detingut, no havia interposat denúncies prèvies per violència masclista contra la seva parella i presumpte assassí, de manera que no constaven antecedents en el sistema Biogen. Recordem, com sempre, el telèfon d'ajuda a les víctimes 017.
1: I la Guàrdia Civil té identificades a diverses persones que presumptament van participar en l'agressió suposadament racista a tavernes de la Vall d'Igna a un home d'origen magrebí durant les festes del municipi que va denunciar el col·lectiu Vall d'Igna antifeixista i que es va gravar en un vídeo compartit en xarxes socials. Ramon Pérez.
5: Ho ha confirmat la delegada del govern central, Pilar Bernabé, cal recordar que eixe col·lectiu antifeixista ha informat a més de que la mateixa nit, durant les festes al municipi, un altre jove d'ascendència senegalesa també va ser atacat.
6: La Guàrdia Civil tiene identificadas a varias personas. La investigación y el trabajo de investigación está yendo bien. Vamos a dejar que se termine para que pueda culminar, desde luego, con la detención de todos y cada uno de los responsables y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. No se puede consentir estas agresiones xenófobas.
1: Pel que fa a l'oratge, desapareguts ja els avisos per pluges i tempestes després de les registrades esta passada matinada en l'interior i litoral nord de la província de València i el litoral nord de Castelló. Què ens espera en les pròximes hores, Lorena Pardo?
7: També s'han registrat 50 litres a la platja d'Almassora, Nules i Almenara amb tempesta i aparell elèctric. Dijous tornen els núvols i el cap de setmana les pluges. José Quereda, catedràtic de Meteorologia.
8: Tenemos un fin de semana que en principio la previsión es de que sea sobre todo muy lluvioso. Incluso localmente pueden ser precipitaciones moderadas o fuertes. Por lo tanto, a partir del viernes por la tarde y cubriendo todo el fin de semana. Es decir, esta dinámica vuelve a mostrar la masa de aire polar acercándose a la zona mediterránea y en definitiva puede marcarnos un fin de semana muy lluvioso.
7: I és que setembre tanca de nou amb rècord de calor.

0: Temperatura històrica de la mar que registra a hores d'ara 28 graus.
1: I Picanya i Paiporta acullen esta vesprada la jornada sobre el Dia Europeu de les Víctimes del Canvi Climàtic, que estava previst que se celebrara el mes de juliol. Una jornada que està organitzada per les tres principals associacions de víctimes, els comitès locals d'emergència i reconstrucció i els ajuntaments dels dos municipis.
2: La jornada abordarà l'impacte de la dona en la infància i l'adolescència i el paper de la cultura i l'art com a eines per a divulgar el canvi climàtic i combatre el negacionisme. Segons Ruth Moyano, portaveu d'Esclers, és important reflexionar sobre les conseqüències del canvi climàtic que ja estem patint.
3: De visibilitzar l'impacte que el canvi climàtic té sobre els territoris, però també amb l'objectiu de ficar damunt de la taula que tots aquests fets que estem vivint no són fets aïllats, sinó que són fruits, són conseqüència de tot un sistema que està maltratant el planeta, portant-lo fins a un punt insostenible.
2: Un canvi climàtic que ja està provocant un important impacte sobre els municipis i els seus habitants, tal com recorda Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'ANA 29 d'octubre.
4: Hay que abordar las causas de ese cambio climático y hacer políticas valientes que impidan que los incendios, la sequía, las danas, etcétera, sean una de las mayores causas de muerte en el primer mundo. Y ya no digamos si tenemos al frente a gobernantes que no ponen al centro la vida de sus conciudadanos. El negacionismo mata y la negligencia mata.
2: La jornada conclourà amb un recorregut des de Picanya fins a Paiporta, seguint el barranc com a referència i durant el qual els participants podran observar tant els danys provocats per la dana com també els treballs de reconstrucció que s'estan realitzant.
1: I les principals entitats antidesnonaments d'Alacant, el Sindicat de Vivenda de Carolines i el Sindicat Zona Nord, han convocat una concentració esta vesprada a les 7:30 enfront de la subdelegació del govern. Se sumen així amb les que es desenvolupen en altres punts d'Espanya contra els elevats lloguers i els desnonaments. Pepe Requena.
5: La concentración, que podría derivar en una posible acampada, tiene por lema o decreto Mari Carmen o decreto farsa. Y es que dudan de que el gobierno central adopte medidas valientes. Carlos Pastor, portavoz del sindicat Carolines.
6: Y lo que nos gustaría es asegurar que el gobierno siente que va a existir un clamor popular si observamos que este decreto no cumple o se queda, digamos, a medias tintas con respecto al gran problema que está asolando nuestro país.
5: Insisten en la congelación del alquiler de temporada porque, según el portal Idealista, ha aumentado un 144% en los últimos 10 años. Esto pone contra las cuerdas a personas que nunca pensaron que se verían ante una situación de desahucio.
1: I a les Corts, el debat de política general d'enguany es troba en pausa. Entre els discursos d'ahir i les votacions de demà, els partits han presentat avui les seues propostes de resolució.
7: El PP insta a demanar al govern central que revise l'última proposta de model de finançament autonòmic. També planteja reforçar l'atenció primària valenciana o avançar en la implantació de l'Oficina Autonòmica Antiocupació. El Partit Socialista proposa impulsar una investigació sobre possible corrupció entre el president de la Generalitat i el seu entorn. Una llei que prohibisca construir en zones inundables o una taxa turística per municipis. Compromís coincideix amb el Partit Socialista en demanar la dimissió de Carlos Mazón com a diputat i la recuperació de la Unitat Valenciana d'Emergències. Els valencianistes sumen a tot això, per exemple, que Rodalies siga de gestió de la Generalitat. I finalment, Vox insta a aplicar efectivament la prioritat nacional, prohibir l'ús del burca als espais públics, promoure la caça o eliminar qüestions que consideren ideològiques a l'ensenyament.
1: I la Confederació Gonzalo Anaya i el grup promotor de la Iniciativa Legislativa Popular per unes aules climatitzades han entregat en les Corts les 23.000 firmes de suport que ha rebut la seva proposta per a demanar un pla integral sostenible de climatització per als centres educatius. Asseguren que la partida de 16 milions d'euros transferida per la Conselleria és insuficient.
2: Insisteixen que adquirir ventiladors o aparells portàtils no és suficient per a fer front a les altes temperatures. Elisabet García és la presidenta de FAMPA València.
8: Imagina't ficar-te a estudiar en 30 alumnes de l'aula, que és insuportable. Necessitem les condicions adequades per garantir el dret a estudiar en condicions dignes. Que els han deixat, com a que quedi la responsabilitat als equips directius, que no són ni experts en aires acondicionats, ni instal·ladors elèctrics, ni tenen idea de com aïllar un edifici.
2: Segons Toni González, president de l'Associació de Directors i Directores de Secundària del País Valencià, a dies, les temperatures extremes han provocat consecuencias.
9: Hemos vivido desmayos porque esas temperaturas superaban no solo los límites legislativos, que la mayoría de infraestructuras de los centros educativos tienen una cierta edad. Es cierto que no están preparados para estas altas temperaturas. Bajar muchas veces de los 35 grados en un aula, por mucho ventilador que tengas, si externamente tenemos 40 y algo, es imposible.
1: I avui s'ha constituït a l'Ajuntament de Villena la Comissió Municipal Especial que analitzarà les circumstàncies que van envoltar el robatori del tresor de la

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda en un dimarts 29 de setembre en el que de seguida parlem de projectes interessants. En concret, parlarem de la Fundació Nova Terra i Caixa Popular que reuneixen en València a empreses i organitzacions compromeses en la innovació i l'impacte social. Farem connexió també amb una de les nostres emissores per contar-los coses interessants i a més sobre vivenda. Ja saben, el tema que estem tractant pràcticament tots els mitjans de comunicació en els darrers dies i parlarem d'altres assumptes un tant diferents, tenen que veure un poc amb el turisme, amb les nostres destinacions, amb la intel·ligència artificial. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. Sí, són notícies curioses. La veritat, no sé si t'ha passat alguna vegada d'anar a algun lloc així a fer turisme, no? I que no fora el que t'esperaves, sí. El que havies vist per foto, aquestes perilloses fotos per Instagram.
1: He de dir que abans les edicions de les fotografies que veiem sí. un poc a les xarxes eren simplement
2: no
1: una edició,
2: tan treballades.
1: Eixe cel blau, que igual el cel blau no sí. estava, però s'havia ficat. Però clar, ara la intel·ligència artificial ha anat un poc més enllà.
2: Exactament.
1: I fica monuments on no els hi ha.
2: Exactament. Ens hem passat el joc, què diríem, en això de la intel·ligència artificial, fins al punt de plegar a un lloc que no és ni molt paregut al que tu havies vist per xarxes, no? Això ha passat en el poble de Morella, un dels més turístics
1: imagina't
2: i bonics
1: anar a
2: de la
1: Morella,
2: comunitat,
1: buscant...
2: que ja és molt bonic de per si, no li
1: Totalment.
2: Fa falta cap edició, no sé
1: no
2: per què s'han inventat un
1: més.
2: Castell, una església i enmig del poble,
1: en fi.
2: Això ha passat en Morella i més en pobles de, en diverses pàgines d'Instagram i després comentem aquestes notícies.
1: De seguida les comentem perquè primer hem de comentar altres un tant més serioses amb Núria Moreno. Bona vesprada, Núria.
3: Bona vesprada.
1: Per on comencem el repàs d'aquesta actualitat, Núria?
3: Doncs avui hem mirat molt cap a Benidorm, a la Marina Baixa, perquè este matí s'ha convocat una concentració silenciosa per a condemnar l'assassinat que contàvem este dilluns d'una dona de 33 anys a mans de la seva parella. En les pròximes hores està previst que passi a disposició judicial ell i també dos altres homes que suposadament van col·laborar en el trasllat del cos de la víctima. El subdelegat del govern a Alacant, Manuel Pineda, ha assenyalat que s'està investigant el cas, no pot donar molta informació i sí que ha relatat que la parella d'origen brasiler portava dos mesos vivint a Espanya.
4: Eran pareja y bueno, como lo que se ha comentado, ¿no? Que eran las dos personas que encubridoras pues fueron a la comisaría a declarar el hecho y de momento es lo que se sabe. A partir de mañana pues pasarán a disposición judicial y se podrá profundizar.
3: També han confirmat fonts coneixedores d'esta investigació que la víctima no havia interposat denúncies prèvies per violència masclista i, per tant, no figurava este presumpte assassí en el sistema Biochen. Recordem, com sempre, en estos casos, el telèfon d'ajuda a les víctimes, el 016. I altre cas, este a Tavernes de la Valldigna, denunciaven fa uns dies un comunicat del col·lectiu Valldigna antifeixista per una agressió suposadament racista a este municipi de la Safor. Doncs avui la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha confirmat que la Guàrdia Civil té identificades ja a diverses persones que presumptament haurien participat en aquesta agressió que, com hem comentat estos dies, es va gravar en vídeo i també es va compartir en xarxes socials.
5: La Guardia Civil tiene identificadas a varias personas. La investigación y el trabajo de investigación está...

0: Carlos Alsina, Julia Otero, Marta García Ayer o Jaime Cantizano, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio. Tal vez todavía no sabes si este es el trabajo de tu vida. Si apuntarte al gimnasio, si lo vuestro va en serio, o si deberías darle otra oportunidad a la lactosa. Bueno, probablemente no sepas ni qué cenar esta noche. Tranquilo, no tienes por qué tenerlo todo claro. Pero la actualidad, sí. La brújula, con Marta García Ayer. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
2: Les 2 i 40 minuts. Andrea, continuem apropant-los als nostres oients. Allò que és interessant a la Comunitat Valenciana, i jo crec que tots, més menys els que hem anat a Morella, tenim en ment que és el que té un castell, unes muralles, uns carrers pels quals pues, ve de gust perdre's, no? Però ha passat una cosa a les xarxes socials.
3: Com no?
2: Amb tot això de la intel·ligència artificial, que sí. De sobte Morella té pues, més castells, més muralles, més coses, sí. No? Una postal molt de fantasia, molt falsa, no?
3: Exactament. Si jo soc de la província de Castelló, no soc de Morella, però soc de Castelló, estic enfadada en el que han fet amb Morella, que ja és prou bonica com per a retocar-la, que me pareix un pecat capital. No puc imaginar com estarà la gent de Morella, no? Al veure aquesta foto damunt tan artificial, que, però clar, si no has estat mai així, i no has estat mai a Morella, doncs pots caure, no?
2: Sí.
3: Però així és, diversos perfils turístics amb desenes de milers de seguidors, sobretot en Facebook, on acumulen més de 50.000 seguidors, han compartit imatges i vídeos presentant aquestes recreacions com si foren fotografies reals de Morella, no? I en una d'elles, que és la més llamativa de totes, apareix una localitat medieval banyada per una llum aixina molt, molt daurada, molt de pel·lícula, no? Amb cases de pedra, una església, un castell i unes muralles espectaculars. El problema és que molts usuaris han advertit que aquesta imatge no correspon amb la Morella real. Sí que se pareix, però no és la Morella real, que és el que fica en el text, no? de la publicació. Per tant, estan enganyant, no, és, no correspon a la població. No? I la veritat és que coneixent Morella s'han passat i molt amb la intel·ligència artificial, i és el que comenta, no, la gent en els comentaris, perquè mentre alguns es sorprenen de lo bonica que és, altres sí que es donen compte de que no és Morella.
2: Clar, si entra un poc en el debat el tema de la intel·ligència artificial també, de cara a com mostrem nosaltres els nostres municipis. És el que tu deies, Andrea, no, a Morella no li fa falta ficar la intel·ligència artificial.
3: No, ni a València, ni a ningú poble.
2: Per a mostrar lo bonica que és.
3: Que és
2: I precisament jo crec que així ve la cosa, que és intel·ligència artificial. Eixes fotos que hem vist, jo, que molta gent haurà vist, és evident que no són verdaderes. I així n'hi ha un debat obert, perquè jo no sé si a tu et passa, però quan comentes amb algú, mira esta foto, té intel·ligència artificial, altra persona pot dir, ostres, és veritat. Sí. Però altra gent diu, ah, sí, no, com ho saps?
3: Exactament. De fet, m'ha passat avui mateix amb un vídeo que m'he quedat amb el dubte de si era o no real.
2: Sí, però
3: i no ho he acabat sabent.
2: No ho has acabat,
3: saps? No, perquè alguns en els comentaris, jo de seguida, quan veig un vídeo en el que dubten, de seguida fica els comentaris.
2: Clar.
3: I n'hi havia alguns que dien que sí que era un fet verídic, que havia passat en tal puesto, en tal any, i altres directament IA, fals. Uh-huh. Aleshores, què penses al final? Sí, com ho detectes?
2: No sé.
3: És que així tenim
2: que
3: així un vessader problema.
2: Tenim que fer algun tipus de curset
3: de canvi,
2: o alguna cosa
3: ens tenim que
2: per
3: formar.
2: Saber detectar, perquè molta gent ens és molt fàcil detectar pues, per la tonalitat, per la curvatura de les línies, que ja detectes que és intel·ligència artificial versus una altra persona que pugues tindre al costat que te diga, com ho veus? Jo no sóc capaç de...
3: Jo diria que la majoria
2: s'ho traguen. Jo no sóc capaç d'identificar-ho. No sé, que els oients també sàpiguen un poc si són dels que solen identificar el que està fet amb IA ràpidament, o són dels que els costa i tenen que anar als nets, als fills, als amics, a dir, tu creus que sos intel·ligència
3: Exactament.
2: Artificial?
3: Exactament. I jo crec que el més greu de tot és que al final, entre tant de dubte, al final no ens creurem res, ni la informació verídica inclús, no? Quan a lo millor sí que ho és, no ens ho creurem per la confiança, no?, que ens creen automàticament ja les imatges i els vídeos, perquè així també hi ha vídeo de Morella d'uns 23 segons, en el que es mostren aquests carrers empedrats, amb façanes de pedra, els típics arcs, i una església monumental i una fortalesa coronada per una gran torre. I així, evidentment, les reaccions dels usuaris

0: Pues tornen a posar el focus en la diferència entre la recreació fantàstica i la imatge real, no? Sobretot em crida molt l'atenció i s'apara una mica típica de Morella, del poble de Llun, on els veuen els molins, no? Que sí que pareix Morella fins a que et fixes en que al mig del poble hi ha una església grandíssima que pareix Notre Dame, que no existís, no? Però clar, si no eres d'allí,
1: clar,
0: igual no ho saps, no?
1: Una imatge,
0: però bueno, que no es defraudarà la ciutat per a res,
1: no,
0: que si van a veure-la segura que els agradarà més que les fotos i que els vídeos. Però així està, per cert, les pàgines són una d'elles Rincones d'Espanya i l'altra no recorde, però bueno, és, la notícia ha corregut molt per xarxes socials i per internet, segur que la troben per a que estiguen advertits.
1: I parlant dels nostres pobles, hem vist una altra notícia curiosa, que és la xarxa de pobles de pel·lícula, que celebrarà aquesta tardor la primera edició dels Premis Pobles de Pel·lícula, uns guardons destinats a reconèixer el treball dels municipis vinculats a l'audiovisual i les iniciatives que convertixen este llegat en una oportunitat turística, cultural i també de desenvolupament per als seus territoris. Entre els 27 candidats de tota Espanya es troba un al nostre territori.
0: Com no
1: deixem Castelló perquè és Peníscola.
0: No està Morella, però està Peníscola. Com no, que competís en, la, en aquesta primera edició, que com diguem, el guanyador serà elegit per votació popular fins al 25 d'octubre. Per tant, i ses votacions per elegir el millor poble de pel·lícula ja estan obertes i, com diguem, estaran obertes fins al 25 de octubre. Jo crec que Peníscola estarà entre els tres primers, per, sobretot per totes les pel·lícules que ha protagonitzat, no? I que està protagonitzada, que per cert tenim ahir la pel·lícula Frozen, anava a dir, no, mentira, Enredados,
1: sí.
0: No? Que encara no sabem res.
1: Encara no sabem res.
0: Falta saber i sos destins, ja
1: sí,
0: els contarem.
1: Sí. Per cert, entre els participants, diguem als oients perquè ho sapiguen, sortegen una escapada de dos nits per a dos persones en un dels municipis candidats.
0: Sí, està el més
1: important. Així que hi ha que buscar-ho al millor poble de pel·lícula. La que siga això sí, el millor poble de pel·lícula serà anunciat el 13 de novembre durant l'entrega de premis i tal, així que estarem
0: doncs
1: molt pendents de tot el que passa als nostres municipis, així que companya, anem a continuar amb altres cosetes.
0: Molt bé.
1: Anem a seguir, continuem parlant-los de projectes, projectes interessants, en aquest cas de la mà de Caixa Popular.
2: Comunitat Valenciana en la Onda i Caixa Popular.
1: La innovació social i el compromís de les empreses amb el seu entorn són cada vegada més importants i d'això en parlaran el pròxim 15 d'octubre a València en la jornada Innovació con Propósito. Està organitzada per la Fundació Nova Terra amb la col·laboració de Caixa Popular. Una jornada que, a més, servirà per lliurar els Premis Impacte Inspirador que reconeixen projectes que estan aconseguint convertir el compromís social en canvis reals. Anem a parlar d'esta convocatòria amb Ingrid Uzcategui, és del Departament de Màrqueting i Comunicació de la Fundació Nova Terra, més de periodista. Ingrid, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes, Begoña. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues es un placer para nosotros descubrir un poquito más sobre innovación con propósitos. Cuéntanos un poco qué es y sobre todo qué vamos a encontrar ese 15 de octubre en Las Naves.
3: Bueno, es un encuentro para de empresas, instituciones y personas, donde ahí vamos a hablar de lo que significa la responsabilidad social corporativa. De hecho, Nova Terra, para que el que no conozca la fundación, tiene 35 años trabajando sobre lo que significa el empleo y la inclusión social. Entonces, para Nova Terra, las empresas es uno de esta cuatro patas de la madera, de una mesa, que es la empresa, las instituciones, la persona y todo lo que tiene que ver cómo conseguimos mejorar, cualificar, incluir esas personas que han estado desfavorecidas en el mercado laboral, ¿cómo hace para incorporarse? Entonces, tocando justamente el tema de lo que significa la responsabilidad social corporativa, nosotros creamos esta innovación, pero es una innovación con propósito. ¿Por qué innovación? Innovación se habla mucho. La innovación es tecnológica y nos situamos en qué significa la tecnología. Pero esta innovación con propósito es justamente cómo hacen las empresas en este momento, que no solamente es cumplir con la ley, que está por ley, la responsabilidad social corporativa, sino que además puedas ayudar a que la sociedad, y en este caso la sociedad valenciana, se transforme. Nosotros tenemos alrededor de 10.000 personas incorporadas en estos años al mercado laboral y con empleos dignos, con sueldos importantes, con no solamente personas que vienen de otros países, personas que se incorporan, que porque está en una edad que ya el mercado laboral no lo incluye, pues van a formaciones, van a un itinerario laboral y se incorporan. Para ellos es súper importante las empresas.
1: Claro, ¿verdad? Por eso, bueno, pues sí, importante innovación con propósito. Cuando hablamos de innovación, Ingrid, bueno, pues normalmente pensamos en tecnología o negocio. Pero claro, innovar en propósito, ya nos decía

0: Històries a Maxen de Poble Menut.
1: L'interior de la província de Castelló lluita per mantindre's viu. Municipis xicotets, molt d'ells per davall dels 1.000 habitants, busquen fórmules per a fixar població i generar oportunitats. En este context naix la labor del grup d'acció local Palància Millars, una entitat que agrupa aquestes localitats amb un objectiu clar: impulsar el desenrotllament rural. Sota el lema Rurals en Positiu, el grup aposta per canviar el relat enfront de la despoblació, una mirada optimista que posa en valor les oportunitats d'emprendre en el món rural, la qualitat de vida i el contacte directe amb la naturalesa. Un dels exemples és el de Adolfo Aucejo, president del grup d'acció local. Ell viu a Navajas, un municipi de tot just 1.000 habitants, on emprendre no sols és possible, sino també una opció de futur.
2: Para ir de trabajo a una ciudad, bien, pero cuando estás ya 3-4 días, el estrés de la ciudad, el que tienes que ir con... Siempre va todo el mundo con prisa. La calidad de vida que tenemos en los pueblos de donde estamos, tenemos una calidad de vida que eso vale un tesoro. El emprendedor puede estar en cualquier parte del mundo, que es lo bueno que tenemos ahora con la digitalización, y la calidad de vida que tenemos aquí, vaya, yo no la cambiaría.
1: El grup d'acció local treballa acompanyant a persones emprenedores, facilitant ajudes europees i assessorant per a posar en marxa negocis que dinamitzen l'economia local, des de xicotets comerços fins a projectes turístics o iniciatives lligades a l'entorn natural, perquè viure en un poble xicotet també té avantatges: menys soroll, més comunitat i un entorn privilegiat d'un estil de vida que cada vegada atrau a més persones a la recerca de l'equilibri.
2: La naturaleza, los espacios al aire libre, la conciliación de la vida familiar, que los coles también sean un atractivo, pues más personalizados, salir a jugar al casco antiguo del pueblo, volver un poco a esa infancia que hoy en día, con toda la tecnología, todo el estrés que se vive en la gran ciudad, pues yo creo que es un punto importante en los municipios de interior y rurales, que tenemos que venderlo como en positivo.
1: Rurals en Positiu es más que un lema, es una invitación a mirar a l'interior amb altres ulls, a entendre que en estos xicotets municipis de Castelló encara hi ha molt per fer i molt futur per construir.

0: olis que ja no serveixen. Al contenidor verd tirarem els envasos de vidre i al contenidor groc els envasos lleugers. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Consorci Ribera i Valldigna.
1: ¿Cuánto tienes guardado en casa sin...

0: Esas licencias, resulta que el propio ayuntamiento quería tener una oficina para colaborar con los vecinos y las vecinas para resolver los problemas que generan las propias licencias. O sea, un poco kafkiano todo esto, ¿no?
1: Paiporta i Picanya estan acollint esta vesprada una jornada especial sobre el Dia Europeu de les Víctimes del Canvi Climàtic, una jornada que estava prevista per al passat mes de juliol, però que no va poder arribar a materialitzar-se. En qualsevol cas, una jornada, com dèiem, organitzada per les tres principals associacions de víctimes de la Dana, els comitès ciutadans d'emergència i de reconstrucció sorgits arran de la catàstrofe i també els ajuntaments d'estos dos municipis de l'àrea metropolitana de València. Amparo Sánchez.
2: La jornada està abordant l'impacte de la Dana en la infància i l'adolescència i el paper de la cultura i l'art com a eines per divulgar el canvi climàtic i combatre el negacionisme. Segons Ruth Moyano, portaveu d'Esclerc, és important reflexionar sobre les conseqüències del canvi climàtic que ja estem patint.
3: De visibilitzar l'impacte que el canvi climàtic té sobre els territoris, però també amb l'objectiu de ficar damunt de la taula que tots aquests fets que estem vivint no són fets aïllats, sinó que són fruits, són conseqüència de tot un sistema que està maltratant el planeta, portant-lo fins a un punt insostenible.
2: Un canvi climàtic que ja està provocant un important impacte sobre els municipis i els seus habitants, tal com recorda Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'Ana 29 d'octubre.
4: Hay que abordar las causas de ese cambio climático y hacer políticas valientes que impidan que los incendios, la sequía, las danas, etcétera, sean una de las mayores causas de muerte en el primer mundo. Y ya no digamos si tenemos al frente a gobernantes que no ponen al centro la vida de sus conciudadanos. El negacionismo mata y la negligencia mata.
2: La jornada conclourà amb un recorregut des de Picanya fins a Paiporta, seguint el barranc com a referència i durant el qual els participants podran observar tant els danys provocats per la Dana com també els treballs de reconstrucció que s'estan realitzant.
1: La Confederació Gonzalo Anaya i el grup promotor de la Iniciativa Legislativa Popular per unes aules climatitzades han lliurat avui a les Corts 23.000 signatures, 23.000 en suport a la seva proposta per exigir un pla integral sostenible de climatització per als centres educatius valencians. Insisteixen en que la partida de 16 milions d'euros transferida per la Generalitat als centres educatius és insuficient amparo per a executar una adequada climatització.
2: Els centres han rebut entre 5.000 i 25.000 euros quan en alguns casos poder climatitzar una aula pot tindre un cost d'entre 2.500 i 4.000 euros. Insisteixen que adquirir ventiladors o aparells portàtils no és suficient per a fer front a les altes temperatures. Elisabet García és la presidenta de FAMPA València.
5: Imagina't ficar-te a estudiar en 30 alumnes dins de l'aula, que és insuportable. Necessitem les condicions adequades per garantir el dret a estudiar en condicions dignes. Que els han deixat, com que quedi la responsabilitat als equips directius, que no són ni experts en aires acondicionats, ni instal·ladors elèctrics, ni tenen idea de com aïllar un edifici.
2: Segons Toni González, president de l'Associació de Directors i Directores de Secundària del País Valencià, a dies, les temperatures extremes han provocat greus conseqüències per a la salut i afecten el rendiment de l'alumnat.
6: Hemos vivido desmayos porque estas temperaturas superaban no solo los límites legislativos, que la mayoría de infraestructura de los centros educativos tienen una cierta edad. Es cierto que no están preparados para estas altas temperaturas. Bajar muchas veces de los 35 grados en un aula, por mucho ventilador que tengas, si externamente tenemos 40 y algo, es imposible.
2: Una vegada entregades les signatures, la proposta passarà a ser debatuda en algun dels pròxims plens en les Corts.
1: El sindicat UGT demana a la Conselleria d'Educació que reobriga la negociació salarial dels professors i les professores en considerar insuficient l'acord subscrit per altres dues formacions sindicals, concretament ANPE i CESIF. Reclama UGT un increment econòmic de 240 euros mensuals addicionals i una revisió efectiva vinculada a l'IPC. També sobre educació, la Generalitat ha aprovat una modificació pressupostària per a destinar 800.000 euros a crear 10 noves places del personal docent pertanyent concretament al cos d'inspectors d'educació. Ho publica avui el Diari Oficial de la Generalitat. Ara a les 7 i 27 minuts de la vesprada. Estem en directe a la ràdio Onda Cero en emissió per a la Comunitat Valenciana. Hem tingut este matí concentració a Benidorm per a condemnar l'assassinat de la dona de 33 anys a les mans de la seva parella, assassinat masclista. Este home, la seva parella, està detingut. També altres dos acusats de col·laborar en el traslladament del cos de la víctima que va aparèixer esquarterat i cremat a Finestrat. Està previst que els tres passen en les pròximes hores a disposició judicial. Benidorm ha decretat un dia de dol oficial. Toni Pérez n'és el seu alcalde.
7: Han sido 3-5 minutos de silencio, pues en memoria.

0: y el respeto a esta persona, mujer, joven, en un caso de violencia de género, que al mismo tiempo condenamos y mostramos nuestra más enérgica repulsa. Y yo creo que el pueblo está en esa sensación a la que nos lleva cada víctima de esta auténtica lacra.
1: La víctima no havia interposat denúncies prèvies per violència masclista, no apareixia, per tant, al sistema Biogen. El subdelegat del govern central a Alacant, Manuel Pineda, explica que el cas continua investigant-se i ha relatat que la parella, d'origen brasiler, portava apenas 2 mesos vivint a casa nostra.
2: Eran pareja y bueno, como lo que se ha comentado, ¿no?, que eran las dos personas que encubridoras, pues fueron a la comisaría a declarar el hecho y de momento es lo que se sabe. A partir de mañana pues pasarán a disposición judicial y se podrá profundizar.
1: I sobre la doble agressió racista a les festes de tavernes de la Valldigna, a la Safor, la contàvem la passada setmana ací a la ràdio, la Guàrdia Civil té ja identificades diverses persones que presumptament van participar en l'agressió, que es va gravar en un vídeo viralitzat directament a les xarxes socials. Ho ha confirmat, ixes investigacions, ixes identificacions les ha confirmat avui la delegada del govern central a la comunitat, Pilar Bernabé.
3: La Guardia Civil tiene identificadas a varias personas. La investigación y el trabajo de investigación está yendo bien. Vamos a dejar que se termine para que pueda culminar, desde luego, con la detención de todos y cada uno de los responsables y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. No se puede consentir estas agresiones xenófobas.
1: El robatori del tresor de Villena al passat mes d'agost ha acabat finalment als tribunals. Un jutjat del municipi ha decidit obrir una investigació judicial amb diligències contra l'alcalde, contra la directora del Museu de Villena i contra el seu responsable de seguretat per una possible falta de protecció de les instal·lacions. Un moviment que hem conegut apenas uns minuts després que l'Ajuntament hagi constituït la seva comissió municipal especial que citarà a declarar la consellera d'Educació i Cultura, Carmen Ortí. Onda Cero a les comarques del Vinalopó. David Alberola.
4: Així s'ha decidit en la sessió de creació d'eixa comissió especial, per la qual, a més, passaran altres figures polítics i tècnics implicats en el desenrotllament del museu per a exposar el tresor de Villena que va ser robat. Xavier Martínez és portaveu de l'equip de govern a l'Ajuntament de Villena.
5: Queremos demostrar que no hubo ningún tipo de negligencia, que todo lo que se había instalado cumplía con los requisitos y que por ello estaba autorizado previamente por todos los estamentos administrativos y que en este caso lo que está demostrando ser insuficiente son los requisitos que se están planteando desde la normativa europea.
4: La comissió d'investigació creada a l'Ajuntament desenrotllarà la seva tasca de manera paral·lela a la investigació d'entorn al robatori del tresor de Villena que té oberta la Guàrdia Civil.
1: I un últim apunt de la crònica de successos abans d'anar amb altres notícies d'avui. Una dona ha sigut detinguda a Castelló de la Plana per la Policia Nacional acusada de robar joies d'or a un matrimoni d'edat avançada al qual cuidava i atenia al seu domicili. Capital de la Plana, Juanjo Tobar.
6: Segons la investigació, la dona portava més de 2 anys treballant com a cuidadora i netejadora i hauria aprofitat el seu accés a l'habitatge per apoderar-se de diverses peces, entre elles anells i arracades. El matrimoni es trobava en una situació d'especial vulnerabilitat. Ella té discapacitat auditiva i de la parla i ell estava postrat al llit. Els agents van comprovar que les joies van ser venudes posteriorment en diversos establiments de compra-venda d'or de Castelló. El perjudici econòmic es calcula en uns 2.000 euros.
1: La crònica política i econòmica ens du avui fins a Terol. Allí s'ha celebrat una jornada sobre el corredor ferroviari que uneix el Mediterrani amb el Cantàbric, o el que és el mateix el port de Sagunt amb el de Bilbao passant per Saragossa, una infraestructura vital, per exemple, per a comarques com ara el Camp de Morvedre o l'Alt Palància. Una jornada organitzada pel govern d'Aragó i per part de la nostra comunitat han participat el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i el de la Confederació Empresarial Valenciana, Vicente Lafuente. Núria Moreno.
7: La Fuente ha reivindicat inversions per a millorar les connexions amb les regions que conformen aquest corredor.
8: Tenemos que conectar turísticamente también todo este núcleo. Muchos de los de la Comunidad Valenciana, me incluyo yo, disfrutamos de Aragón los fines de semana. Tenemos Castilla-León, tenemos La Rioja, es una zona turística impresionante. Si tuviéramos un tren en el que nos pudiéramos desplazar, sería divino.
7: El cap del Consell, Pérez Llorca, en la seva intervenció ha defensat que la Comunitat Valenciana és un pilar fonamental en este eix que assenyala ha de contemplar-se com un projecte de país.
9: Abre los puertos de Valencia, de Sagunto y de Castellón a muchísimas provincias. Buscamos un servicio rápido. Permita que esa mercancía que llega con un barco o que va a un puerto se pueda trasladar rápidamente a una carretera o a un tren. Estamos hablando más que de futuro, ya estamos hablando de presente.
7: Tant la comunitat com Aragó, Castella, Lleó i Cantàbria aposten per un corredor cantàbric-mediterrani de doble via.
1: I el pròxim 10 d'octubre serà el Dia Mundial de la Salut Mental i amb este motiu, Planeta de Llibres ha posat en marxa ja una nova edició de llibreries de guàrdia, la seva iniciativa de la divisió editorial del Grup Planeta, que des de fa anys convida a reflexionar sobre el paper que exerceixen la lectura, la cultura i les llibreries en la cura de la salut mental, una qüestió de vital importància del Grup Planeta. Recta final ja de l'edició valenciana de la brújula d'avui amb una primera parada a la crònica esportiva. Hola Edu Esteve, què tal?
10: Hola Ramon, bona vesprada.
1: Crònica esportiva valenciana, que per on comencem avui?
10: Amb més canvis al València, perquè avui s'ha fet oficial el nombrament d'Antonio Giner com a nou cap dels servicis mèdics. Torna, per tant, al club. Víctor Lluc, bona vesprada.
11: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Un parell de puntes del València, un de l'àmbit esportiu, la tornada del treball este matí a les ordres de Javier Aguirre, pendents de les lesionats, entre ells Diacabí, que continua treballant amb el grup, i altres que ho fan en solitari, com és el cas de Fulquier, Tàrrega o Copete. Tampoc Rioja ha treballat amb el grup, està fent un pla específic per a poder arribar bé al partit. Recordem que tenia un problema a la planta del peu que li està impedint estar al 100% en els últims partits. I un altre punt, el del nomenament del nou metge del València, ja és oficial, Antonio Giner, les metges de l'equip valencianista, torna al club en el que va estar durant 23 anys.
10: Gràcies, Víctor. Qui no para de guanyar és el Castelló. Víctor Fran, bona vesprada.
12: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Ressaca dolça la que deixa la jornada en segona divisió per al Club Deportivo Castellón després de la gran victòria nit en Butarque davant de Leganés per 0-2. Els blanquinegres són líders de la categoria amb un punt d'avantatge respecte a l'Eibar i 4 ja de diferència respecte a l'Almeria, primer equip que quedaria fora de la possibilitat de pujar directe a la primera divisió del futbol espanyol.
10: Gràcies, Víctor. L'Elx jugarà un amistós davant México sub-20. Felipe Canals, bona vesprada.
13: ¿Qué tal, Edu? El Elche ya se encuentra en San Pedro del Pinatar, donde está llevando a cabo una mini pretemporada, una concentración para aprovechar el parón de selecciones. Este viernes va a jugar otro amistoso en Pinatar Arena ante las categorías inferiores de la selección mexicana, ante México sub-20. Y en Elda, el Eldense pierde a Justin Smith, el centrocampista canadiense, para el partido de este viernes ante el Oviedo. Ha sido citado por su selección para jugar dos amistosos ante Perú y Estados Unidos.
10: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules presenta la seua futura ciutat esportiva. David Esteve, bona vesprada.
14: Bona vesprada. El Hèrcules ha presentat avui l'anteprojecte de su futura ciutat esportiva, que estarà ubicada en la Torre de les Huertas, en l'Albufera. El club alicantino pretende construir una obra faraónica de 35 millones de euros de coste, incluido un hotel, un mini estadio, un gimnasio y también una residencia, además de 8 campos de fútbol 11 y 3 de fútbol 8.
10: Gràcies, David. Recordem, Ramon, que a les 8 i mitja a Rochalena tenim bàsquet. València Bàsquet jugarà davant Baskonia en un altre partit de l'Eurolliga.
1: Doncs ens apuntem ixa cita i demà actualitzem el resultat. Gràcies, Edu. Fins demà.
10: Adeu, fins demà.
1: I segona parada en esta recta final amb la informació meteorològica. Enrere deixem la inestabilitat, encara que només per unes hores, eh? Sobretot després d'una nit i d'una matinada, les passades amb pluges molt fortes, tronades, per exemple, a Requena. Lorena Pardo.
15: També s'han registrat 50 litres a la platja d'Almassora, Nules i Almenara, amb tempesta i aparell elèctric. Dijous tornen els núvols i el cap de setmana les pluges. José Quereda, catedràtic de meteorologia.
16: Tenemos un fin de semana que en principio la previsión es de que sea sobre todo muy lluvioso. Incluso localmente pueden ser precipitaciones moderadas o fuertes. Por lo tanto, a partir del viernes por la tarde y cubriendo todo el fin de semana. Desde esta dinámica vuelve a mostrar la masa de aire de polar acercándose a la zona mediterránea y en definitiva puede marcarnos un fin de semana muy lluvioso.
15: Y es que septiembre tanca de nou amb récord de calor. Temperatura histórica de la mar que registra a hores d'ara 28 graus.
1: Ai, així està la Comunitat Valenciana 29 de setembre de 2026. Continua la brújula d'Onda Cero, continua la ràdio en directe amb Marta García ayer i amb tot el seu equip, com sempre, així a Onda Cero. Molt bona vesprada.
17: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
18: Onda Cero La Ribera, 106.0.